0: Entonces, una de las cosas que sí que sería interesante sería darle valor, porque en realidad el producto tiene valor, y tratarlo como un producto con buen sabor, con calidad y que es seguro para el consumo.
1: ¿Pero el matéis valor que el producto estéticamente bonito?
0: A ver, a nivel precio, los consumidores sí que demandaban, tanto en el estudio cuantitativo como en los cualitativos, que les parecía adecuado una bajada de precio. En cuanto al valor me refería al valor del producto en sí, no al valor económico, sino que es un producto tan válido para el consumo como un producto con un estándar estético del que es más aceptado hoy en día.
1: Juan, antes del programa parlabas del Yayo Juan,
2: Sí, de
1: que
2: Yayo
1: tenía
2: Juan.
1: una dita, ¿no? Yo
2: Sí,
1: siempre
2: una
1: dic la
2: dita.
1: dita al final del programa, pero dísla tú porque me fa molta gràcia.
2: Agafa-les que tenen picades de pardalet que són les més dolces.
1: I realment ho són, és a dir, que és producte que està molt bé, no? Encara que estèticament no agrada massa, no? Aquesta tomata lletja, per exemple, de la taronja que està bruta, etc. Bona part dels cítrics, quan fa vent, ja acaben en la indústria del suc. Clar, tot això amb menys preu per al productor. No?
0: Sí, a ver, otro de como me estabas hablando de zumo, otro de los aspectos también que hemos evaluado en el estudio ha sido aquellos productos que no pueden tener salida como un producto en sí, darle una valorización a través de otros productos. Entonces, se diseñaron una serie de conceptos en este estudio que estaban basados en cítricos, en limas, en pescado, en carne, en huevos. Entonces se diseñaron una serie de conceptos para darle una salida al mercado sin ser el producto primario. Y otra de las cosas que se vio es que los productos más aceptados por los consumidores son aquellos que tienen un menor componente técnico y que son más enfocados a lo que son frutas y verduras, por ejemplo, purés de frutas, zumos de frutas y demás.
1: Però, clar, a menys preu per al productor, que és el que estàvem dient. Això no sé jo si és just que al final el productor pague un temporal de vent, quan aquest producte és perfecte, es pot menjar perfectament i l'únic problema que té és que segur ramejat i està lleig.
0: Sí, efectivamente. Pero bueno, en cuanto a lo de la bajada de precio, no te estaba hablando, no creo que el consumidor vaya en esa línea de querer bajar el precio al productor, sino más que ellos encontrarlos a un precio más económico. Evidentemente hay una cadena y posiblemente pudiese llegar al agricultor, pero bueno, yo me tengo que ceñir a los resultados que me han dado el estudio y normalmente el consumidor en todo momento, tanto en la investigación cuantitativa como cualitativa, un alto porcentaje han mencionado que les parecería adecuado que tuviesen un precio más ajustado.
1: I si no, els productes lletjos, com estem comentant al llarg de l'entrevista, se'n van per a sucs, per a fer purés, és a dir, d'alguna manera continuen estant devaluats. Que sobre el paper està molt bé i la idea està molt bé, però al final el que estem en un sistema de desperdiciar els aliments i, en fi, això s'ha de canviar, no?
2: No, diu molt d'una societat, com dèiem al principi, no? El fet de que n'hi hagi un percentatge de consumidors que no estiguen disposats a menjar un producte perquè no els agrada l'aspecte que té. I al...
0: Sí, bueno, hay otro tipo de productos también, como por ejemplo es lo que decía, un producto más primario que no está tan elaborado, como por ejemplo en el estudio hemos evaluado también las zanahorias, que las zanahorias es un producto que puede tener diferentes formas, diferentes tamaños, incluso tener la forma de V de dos zanahorias. Entonces, este tipo de productos sí que es verdad que son más aceptados, porque como decía al principio, el consumidor lo que plantea como barrera son las dudas de que el producto no sea seguro o no tenga el mismo sabor que espera. Entonces, una zanahoria, aunque tenga deformidades o no tenga una forma estándar, sabe que ese producto por dentro tiene el mismo sabor y la misma calidad que un producto que tenga una forma más estándar. Entonces, ese tipo de productos sí que es verdad que a ver, que son más aceptados, que generan menos rechazo o menos barreras.
1: Acabem positiu, toca fer pedagogia per fer entendre la gent que encara que siga lleig està bo i per una altra banda que s'obri una porta per a que la indústria puga aprofitar aquests productes i per una altra per evitar aquest desperdici alimentari. Jesús Martínez, enhorabona, moltíssimes gràcies.
0: Gracias a vosotros por dedicar tiempo a este tema.
3: Un mateix producte i característiques diferents. Agafes l'etiqueta i posa, per exemple, pimentó.
1: Mal.
3: Però estem davant l'etiqueta d'un producte ultraprocessat. Anem a dir,
1: ui,
3: una
1: mare.
3: Pizza. Puri García, bon dia.
4: Bon dia. veure, de Teningüí.
1: Quina diferència n'hi ha entre el pimentó que comprem fresc i el de la pizza, a banda de que evidentment ja ha sigut cuinat?
4: És que ahí n'hi ha molt, molt que parlar, Quique, no? Perquè tu vas a una tenda, agarres uns pimentons i te'ls portes a casa. Te'ls portes a casa i dius, ai, vaig a ficar-los en una pizza. Uh-huh. Què fas en aquest pimentó? El talles i ho fiques directament en la pizza? O fiques el pimentó al forn, el torres, i després quan t'està torrat dius, ara el fiquen en la pizza, no? Clar, ese procés que tu has fet de ficar el pimentó en el forn i després ficar-ho dins de la pizza, això és ja un procés de transformació del pimentó, i aleshores ja tens un processat d'aquest pimentó. Uh-huh. De tota manera, n'hi ha empreses o n'hi ha, sí, empreses de transformació d'aliments que el que passa és que tu tens pimentons, estàs fent els pimentons per a conserva, i el que passa és que tu tens un malbaratament alimentari, no? Tens trossos que els has llevat, que no són interessants, etc. Eixe producte, tu el que pots fer és també fer una transformació. Per exemple, es fas a trossets i després es fiques un gelificant, per exemple, un gelificant tipus gelatina, o pot ser alginat o un altre, i tu el que tens és com una massa que després la desseques o la forneges i tens com un paper de pimentó, no? com un bescuit, però de pimentó. I tu el talles a trossets i després ho fiques dins de la pizza. Clar, aquest procés és un altre procés. Hem torrat el pimentó o l'hem tallat, després l'hem triturat, hem ficat este additiu i després tenim esta banda que puc tallar-la i ficar-la a quadrets en la pizza. I aleshores és
1: tenim
4: un
1: processos,
4: tractament
1: ja, clar.
2: No, clar, és de que processos. Això és ultraprocessat, clar.
4: És un doble processament, no? Per exemple, o un triple processament, dependís del tipus de producte, se fan uns processos o un altre.
2: Sí.
4: A mi lo que sí, digues.
2: No, que t'anava a dir, ja sabem d'un cas concret, el cas del pimentó, però sí. Per exemple, perquè tot això que acabes d'explicar, per què hem de fugir dels ultraprocessats, perquè sembla que són superroïns, o estem enganyats?
4: Lo que passa és que n'hi ha tota una mitificació, no, dels productes alimentaris per a coses bones i també per a coses roïnes, no, de tots els productes. I hem parlat moltes voltes d'aixòs mitos. La qüestió del ultraprocessat és que ha sigut com un, diguem, com el dimoni en els últims anys en les xarxes socials, no? Mm-hmm. Aleshores, el concepte d'ultraprocessat és un concepte que ens ve importat del Brasil, d'un professor universitari que estava fent la seva investigació en epidemiologia, i fent la investigació en epidemiologia classifica ell els aliments, com li va pareixer en la seva recerca, i va dir, n'hi ha els aliments frescos, els que estan transformats i després els mínimament transformats i després els que estan ultraprocessats, és a dir, que tenen un processament més complex. Mm. Aleshores, hem agarrat això i hem dit, ultraprocessat, roïn, tot roïn, tal, és molt perillós per a la salut, etc. No? I a la legislació europea, si ho traslladem a la legislació europea, hem dit que aquest concepte és del Brasil, en Europa no es reconeix el terme ultraprocessat en la nostra legislació.
2: Toca.
4: Nosaltres tenim una classificació dels aliments en games, no? Tenim la primera gama, que són els aliments que són frescos, la segona gama, que són els aliments que estan en conserva, la tercera gama, que són els que estan congelats, i ja siga ultracongelats, o les conserves d'una manera o d'una altra, o semiconserva, la segona gama. Després tenim la quarta gama, que tots coneguem les amanides que estan ja preparades, que estan mínimament processades, que estan ficats dins d'una bolsa en atmosfera modificada o a buit. Això seria la quarta gama, que és sense processament, i després tallat, tan sols el tallat i ja està. I després tenim la quinta gama. La quinta gama nostra són els productes que tenen un processament industrial per tal de garantir la seva seguretat, etc., no? Que estem més relacionats en els plats que ja estan preparats, etc., no? Envasats a buit, que ara estan creixent una barbaritat.
1: O sigui, que l'ultraprocessat que tenim en ment del que seria un producte, doncs això, el que tots pensem ultraprocessat, en realitat seria la quinta gama nostra, o paregut a la quinta gama nostra.
4: és paregut, no? Perquè n'hi han productes que són... El concepte que nosaltres ara estem ficant en ment d'ultraprocessat és un producte que és un producte industrialitzat, que té un tractament industrial, és a dir, que està processat d'alguna manera, no tan sols com en la quarta gamma, que és tallar-ho i ficar-ho dins d'una bolsa, sinó que és tallar-ho, ficar-ho en una llandeta, després tancar-ho, ficar-li una sèrie de productes per a garantir la seguretat alimentària, etc. Què passa? Que n'hi ha productes perquè el consumidor, que també tenim molt de culpa d'esta transformació, tu quan vas a un supermercat i compres un producte, tu el que mires principalment, i el que diga que no és mentira, és el preu del producte. Desgraciadament, és el preu del producte. I clar, si tu tires a agarrar productes que són més econòmics, per tindre una qualitat i una seguretat alimentària i perquè aquest producte estiga en el mercat un any, que tu dius, per què vols un any el producte en el mercat? Però el consumidor demana que els productes tinguin una vida útil molt llarga. Aleshores, per allargar aquesta vida útil, tenim que afegir una sèrie de productes que garanteixen que en aquesta vida útil el producte va ser sa, segur, que no va tindre cap problema quan tu, dins d'un any, obris aquest paquet i te menges el que n'hi ha dins. Però, a banda de tot això, el que tu vols no és que aquest producte sigui sa, segur, sinó que tinga la mateixa textura que quan te l'ha comprat el primer dia. Aleshores, totes aquestes coses que nosaltres, com a consumidor, demanem, la indústria té que garantir que es complisquen, perquè si no, no venen els seus productes, no? I aleshores diem, no, és que este producte té un mogolló d'additius i té un mogolló de productes que fan, clar, més greix. Per què? Perquè tu vols que siga la mateixa textura tobeta que quan tu has comprat el producte. Jo sempre fico el mateix exemple en les magdalenes. Tu baixes al forn de baix de ta casa, compres les magdalenes i al dia següent, si en València estan més seques...
1: Sí, sí. Mm-hmm.
4: I tu dius, clar, és que s'han secat, no passa res, perquè són tradicionals, no? Les hem comprat, les ha fet l'home o la dona per la nit i jo les he comprat pel matí. Tu vas a un supermercat, compres unes magdalenes i vols que dins de dos mesos, però és que tu vols que dins de dos mesos, quan t'obris el paquet de magdalenes, estiguen igual. Clar. I com fa això la indústria alimentària? Té que afegir una sèrie de productes. Aleshores, nosaltres hem fet que també la indústria vaya acoplant-se a les nostres necessitats o a les nostres preferències, no?
2: Clar, al final de la carrera hem d'anar a lo... Per una qüestió de lògica, com estàs explicant, allò que és més natural, clar.
4: Clar, si llevem... Però és que en la indústria, si nosaltres exigim a la indústria que també els productes siguin més natural, o sea, més tradicionals, per exemple, el que tenim que assumir és que aquest producte no tindrà aquesta vida útil tan llarga. Entonces, assumim que nosaltres anirem, comprarem això i tindrà 15 dies de vida útil, no 3 mesos o un any, no? Aleshores, avui n'hi ha tecnologia, afortunadament, per anar llevant, i també s'està estudiant, per anar llevant tots aquests additius que diuen que són d'ultraprocessat i aleshores fer més simple aquests productes que són complexes perquè hem demanat que siguin d'una determinada manera. N'hi ha tecnologia, però això es paga en preu.
2: Evidentment. Puri García...
4: No soc políticament correcta.
2: No. Puri García al natural, sense cap procés, sense com additius. Toca. Puri, gràcies.
4: A vosaltres.
2: Avui... Me toca a mi, jo ja m'ha posat del davantal, ja estic així, disposat a tot. Santi Hernández, bon dia.
5: Bon dia, com estem?
2: Pues així, disposat a ajudar-te a fer no sé el què, però jo estic preparat. Què toca avui?
5: Pues mira, anem a fer algo dolcet, anem a fer una coca de taronja.
2: Toca, a veure.
5: Sí, vinga, anem allà. Pues mira, avui en dia tu saps que les xarxes socials està plena de gent fent receptes i vaig veure una en el que la veu tan senzilla que dic, mira, anem a provar. I res, és tan senzilla com agafar una taronja d'aquestes bones, una navel, una navelate, una que estiguen ara, que estan ara dolcetes i demés, i el que anem a fer és, anem a pelar-la, val? encara que hi ha receptes que la claven sencera, no t'ho pergues.
2: Sí.
5: Però anem a pelar-la i anem a ficar tota la, que és la taronja, trossejar, val? En companyia dels ous, tres ouets, I el que anem a fer és a ficar el sucre i anem a triturar tot això.
2: Quant de sucre?
5: Anem a triturar-ho bé. Pues anem a veure, són uns 200 grams aproximadament, d'acord? De tota manera, tu ja saps que després a la web anem a ficar totes les quantitats perquè la gent pugui seguir-ho pas a pas. Aleshores, anem a triturar-ho bé perquè estarà la pulpa de lo que és la taronja i de més, i n'hi ha que triturar-ho molt bé. Una vegada tenim això, és tan senzill com afegir el que és la farina, tamisaeta, anem a tamisar-la perquè s'agarfe millor, anem a ficar-li oli de semilles, i un gotet, d'acord? I després el que és la pols esta de fornejar, sí, per ajudar-li a pujar.
2: Per a que puja, si no puja.
5: Efectivament. I si tenim una batidora, fantàstic, en què això ho oxigenem i li donem una miqueta d'aire, i el que anem a fer és batir-ho bé, tot, i el forn, que el tindrem calentet ja abans, a 180 graus, d'acord? Agafarem després una safata que puguem col·locar el que és la mescla, uh-huh, i res, jo el que és la bandejeta la vaig a forrar en paper de sulfuritzat, de sí, forn, i res, simplement el que en tirarem serà tota aquesta mescla que hem preparat, l'anem a tirar tota per damunt, dins de lo que és la safata, i, uh-huh, i res, i la ficarem al forn uns 40-45 minuts.
2: A 180, has dit, no?
5: Al forn. A 180 graus, 200, uh-huh, cada ús coneix el seu forn, sí, i més o menys sap. I res, simplement...
2: Atén una cosa, i com, és una coca clàssica, una coca en llanda clàssica. Tu no li poses, pues, no li posen per damunt un poquet de sucre i un poquet de canella?
5: Pues en este cas no. Així el que se sol fer, el que jo he vist a les receptes estes, és que el que fan és que poden fer un almíbar amb un suc de mitja taronja, que és el que t'anava a comentar, i el que fas és que una vegada el traus del forn, pues, ixe almíbar que tu has preparat, o espècie d'almíbar amb el suc de mitja taronja, el que anem a fer és a tirar un poquet per damunt per a que s'empape i que quede ben jugoseta.
2: I com fem ixe almíbar?
5: Pues res, simplement el que anem a fer, en vegada de ficar aigua, anem a ficar sucre amb la taronja, li anem a pegar unes voltetes en una paelleta perquè se dissolga bé i se sucre. Uh-huh. Efectivament, no anem a esperar que, evidentment, que se caramelitze, simplement que apareixi una miqueta de filet, i res, i simplement se tira un poquito per damunt, i fantàstic. La veritat és que s'empapa una miqueta, queda més banyaeta la coca, i més fàcil de menjar, i amb un sabor, pues, com de taronja, però a base, ja no estem parlant d'una ratlladura, estem parlant d'una taronja sencera.
2: Sí, i a més, si deixem la pell, pues, tindré aquest punt amarguet, i si no deixem la pell, pues, pararà més dolceta.
5: Efectivament, tenim les dues opcions, perquè ho he vist de les dues maneres, i crec que les dues maneres li van bé, com que si li vols ficar la ratlladura de tota la taronja i no ficar-li la pell, també és una opció. Però la veritat és que sí que és de veres que tenim receptes molt senzilles com aquesta, que se fan superràpides i que després se trauen d'endús de xuni, un berenar, per als xiquets, per als adults, per a tots.
2: I ho deies tu adés, però ara ho anem a recordar. Evidentment, està en el nostre web, però també en trobem les quantitats i com fer la recepta. On, Santi?
5: Pues, com sempre comentem, amb Quique, pues, a la web unarecetaenrecuerdo.com. Ahí podeu trobar tot el que són les fotografies, el pas a pas, les quantitats exactes, val? Per a que vos isca una coca igual de bona com la que feia jo.
2: Santi, no sé si m'aproves com a pinxa de cuina.
5: A veure, tens que tastar algo. Quique no li pega per fer moltes receptes. A veure, tu, si em prepares alguna i me dius, Santi, he provat això. Aleshores, t'aprovaré.
2: Val, perfecte, doncs prenc nota, i el pròxim dia que parlem promet vindre en la feina feta, en els deures fets. Santi Hernández,
5: a veure,
2: gràcies.
5: Si
2: gràcies, bon dia.
5: Una abraçada, Juan. Adéu.
1: Javier Prats, què tal? Molt bon dia.
6: Hola, molt bon dia.
1: Anem a parlar de vi, en esta secció que dediquem totes les setmanes a parlar d'este sector, i concretament avui ens centrem en aquesta coseta que n'hi ha en les botelles, que passem... Bueno, a veure, normalment el que ens atrau és el nom del vi, però hi ha una informació que està ahí i que és molt important. Anem a parlar de l'etiquetatge de l'etiqueta del vi, però el que ens importa és la informació que conté.
6: Exactament.
1: I que n'hi ha una que és obligatòria per la normativa i una altra més voluntària.
6: Sí, a nivell europeu, bueno, en quasi tots els països productors, pues les botelles de vi pues porten una etiqueta. Però sempre n'hi ha una informació que deu de ser obligatòria, no? La més fàcil o la que tot el món mira moltes vegades és el grau alcohòlic.
1: Sí, sí, el percentatge.
6: Entonces, normalment n'hi ha un percentatge volumètric, és a dir, que en una ampolla de 0,75, pues si tenim 13,5% d'alcohol, vol dir que, bueno, pues que la resta és altra cosa, no? Uh-huh. Aigua o suc. Després, el contingut. Les botelles habituals són de 0,75, encara que podem veure formats pues, de 375 o de doble tamany d'una botella normal, que li diguem Magnum, que és un litre i mig, o de 3 litres una doble Magnum, ja quan la família és numerosa.
1: Això ja és menys comú.
6: Per supost, qui fa el vi? És a dir, nom, direcció de l'embotellador o productor, pues, el celler, la cooperativa, o elaborat per, o embotellat per, uh-huh. al final, qui és el responsable del producte. Després, un origen, no? Pues, denominació d'origen València, o indicació geogràfica protegida de Castelló. També té que estar present en l'etiqueta, també, és el lot i la traçabilitat. Al final, vale. És un producte que es ven en alimentació, o està considerat com un producte, entre cometes, alimentari, i té que saber pues,
1: un seguiment
6: exactament, de tot el procés. Perquè pot haver algun problema en l'embotellat o pot haver algun... algo que d'alguna manera pues, el productor puga localitzar el lot. I una declaració de l'Erchens, que normalment el que tots hem trobat i molta gent diu, la culpa és de sulfitos. Els sulfitos. Sí. Els sulfitos és un conservant. Naturalment el vi ja produeix sulfits, però bueno, pues normalment se li afegeix una quantitat que està reglada per a que el vi pues, no es llença a pedre.
1: Tot això és la informació, diguem-ne, obligatòria per normativa.
6: Exactament.
1: Però després podem trobar informació addicional dins de l'etiquetatge de la mateixa etiqueta o darrere, en fi.
6: Clar, no n'hi ha un manual de què pots ficar i el que no en el vi a banda de...
1: Una etiqueta més gran tindrà més informació.
6: Exactament,
1: no?
6: Pues, per exemple, la varietat de raïm, no? Podem veure ahí que és una Boal o que és una Garnatxa, o jo que sé, una Merceguera, una Chardonnay. Uh-huh. Quan una varietat està per damunt del 75 o el 85%, pues, això és la que mana. Per exemple, podem tindre un 85% de Boval i a lo millor un 15% de Merlot. I diguem que és un vi de Boval, no? Però bueno, cada denominació d'origen té la seva normativa. Una cosa que normalment fiquen tots és l'any de la collita. El vi de l'any pues, portarà l'any anterior a l'any que el comprem, uh-huh. perquè normalment si la verema es fa en a final de l'estiu, pues els primers vins comencen a eixir o final del mateix any o a l'any següent. Notes de tast o perfil aromàtic, que bueno, és moltes vegades te fica, pues este vi té aromes a fruits rojos o a...
1: Algú ja s'ha encarregat de fer el tast i de posar-te i de seguir conclusions.
6: No? També una recomanació de servici o de maridatge, no? Pues,
1: este
6: vi té que servir a una temperatura de 14-16 graus, per exemple, un consum òptim, per exemple, pues, en un cava normalment, després del desgorjament, pues en menys d'un any hi ha que consumir-lo, no? I després si marida pues, en carrotxes, en formatges, en pasta. Altra cosa que anem a trobar-se quasi ara s'està trobant en quasi totes les botelles és si és un vi que ve d'agricultura ecològica.
1: Val.
6: Normalment hi ha una certificació i com així, per exemple, en la Comunitat Valenciana exportem molt i en molts països de la Unió Europea és molt important. Mm. Inclús, que jo ho he trobat en moltes botelles i és una marca que es diu Demeter.
1: Ajà.
6: I jo pensava lo del Demeter i dic, això és, jo que sé, algun supermercat o alguna cosa. I no, és que podria resulta ser que ha sigut produït tant el raïm com el vi s'ha fet per els mètodes biodinàmics de la lluna, de la plantació i després lo del comerç just, el fair trade, que bueno, pues també pues si és un vi que ve de fora, pues que li hem pagat al productor lo que correspon.
1: Ben parla de l'etiqueta, de la informació de que ha d'aparèixer per normativa, una informació que també pot ser addicional, però després en moltes botelles està la contraetiqueta que va darrere.
6: Exactament, sí, en la contraetiqueta pues n'hi han, per exemple, les varietats en percentatges, pues tu pots ficar això.
1: Ficar
6: si té sucre residual, Incluso, bueno, pues si es el número de botellas, ¿no?, que es producen. Pues sí. Esta es la 3.000 de 4.500, pues uh-huh. También es una información. Y ya per fi, pues tenim el marchamo, la contraetiqueta de la denominació d'origen, que ahí, pues, bueno, això ja parlarem en un altre programa.
1: Que dona per a...
6: Cada denominació d'origen té les seues normatives.
1: Però bé, ja tenim treball per analitzar una miqueta més, o saber analitzar la etiqueta i tota la informació que ve en aquestes etiquetes del vi. Javier, moltíssimes gràcies.
6: Pues moltes gràcies i fins una altra.
7: Horatge, ràpidament, que anem apretats.
1: Pocs núvols al principi, però després amb nuvolositat d'evolució amb el pas de les hores. Les temperatures màximes que pujaran a l'interior i no variaran massa al litoral. El vent moderat al nord, inclús atenció amb ratxes fortes. A la resta, vent fluix. I per a demà, també núvols d'evolució que podrien deixar alguna precipitació per a vesprada a l'interior nord i pujaran les temperatures mínimes, les màximes que per a demà tampoc variaran massa.
7: Cap la dita?
1: Clar que sí. Qui treballa la primavera, prepara un bon estiu.
7: Au!
8: La Llavor. Cadena Ser.
9: Con Pepa Blanes.